0: Hola, sóc l'Androide del Frente Sónico Futurista i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emetre. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir, perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i doncs formen part del sistema, diguem, no? I aquí doncs s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat, no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de la FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs, aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part diguem, de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara estan... Ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula i venga anuncios, venga anuncios, venga anuncios i amb això que treuen? Pues diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer raietes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al fin i al cabo el que estan representant es supone, no a si mismos o a si mismas, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que els mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxambrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista. Per tant, les ràdios lliures, a tots els nivells, representen salut per a una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que l'FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin quatre mainstreams i 8.000 chupópteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupópteros. La mitologia bonica per nosaltres. Molta sort. I aquí ens teniu recolzant com es pot.
1: En nuestros días, los hombres crean sus propias tempestades.

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer en Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o el podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

0: i és soci solidari de Contrabanda FM. Perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
1: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.

0: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
1: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
2: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
3: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
2: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
3: Ens escoltem al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona o per internet a contrabanda.org.
4: Jo sóc soci de Solidaritat, de Solidari.
5: I voto a la porta.
4: I voto a la porta de Solidaritat amb Catalunya, no?

Hola, esteu sintonitzant La Dissidència al dial 104.9 FM de Ràdio Malva. Per començar hem de dir-vos que som una colla dissident, és dir, que estem en contra dels consensos que segreguen col·lectius únicament per ser diferents. Estem conformats per persones amb diversitat funcional, així com per altres que, per condició o entorn, es veuen afectades per aquesta realitat. Amics, familiars, professionals i espontanis. Acceptem i promoguem la diversitat social, emocional i funcional. Un dels nostres objectius com a programa és de construir i transformar la mirada social de la salut mental i del patiment psíquic. Humanitzar-la, donar-li veu, obrir el món i així estem.

0: Torna la desidència, tornem a les nostres emissions habituals. Moltes gràcies per estar ahí. Benvinguts a aquesta horeta i mitja de cultura, d'entreteniment, de denúncia, de testimoni, i benvinguts a la dissidència. Avui estem així una colla d'amics i també de dissidents per fer un programa de cultura valenciana i de més coses. Jo sóc Àlex, estic darrere de l'ordinador.
1: Hola, sóc Gonzalo, el loco del palo. Avui el tinc ahí, per ahí amagat.
2: Hola, buenas tardes, mi nombre es Ramón.
3: Hola, què tal? Jo sóc Lluís Vicent.
0: Bé, i el que havíem promès, un programa en cultura, perquè tenim la presentació del llibre. Està funcionant ara per ara la Fira del Llibre als Vivers, als Jardins del Real, i avui tenim entre les nostres mans una nova entrega de Lluís Vicent, del nostre col·laborador i amic de capçalera, que el títol parla per si mateix: Diàleg amb una vida que batega. Bona vesprada, Lluís.
3: Hola, què tal?
0: Hem preparat una entradeta. Vols que la lliscam ara? O...
3: Bé, eh?
0: Molt bé.
3: Bueno, un poc de música, no?
0: Un poc de música. Tinc preparada el nostre himne, que un poc que és una de les teves cançons, que és Fada de les Trencades, que
3: ens
0: agrada molt. Sí. La posem?
3: Tira-li. Nostre himne, diu. El poc que m'agraden a mi els himnes. Les banderes i les fronteres.
0: No t'agraden, no?
3: No m'agraden gens.
0: Benvinguda, Remei, benvinguda.
3: Hola, Remei.
4: Et saps, nina trencada, una fada amputada, amb vivències que se'n fan, ales en sec, que no volen, i la revolta permanent, atrevir-te a ser qui ets. Seràs un cant de poble

tancat, mai més veuran maldats. Amor, amor, tant has patit, i el dolor ens dona el rock.

0: El fada del Strencal és el nostre himne, que sí, haveu endevinat que és... Que és sobre i canta Lluís Vicent, perquè Lluís Vicent també és cantautor, el coneixeu, ha portat una sessió així molt de temps i treballa, col·labora amb nosaltres ja més de 2 anys. I bé, hem preparat una entradeta per al diàleg i vaig a llegir-la. Disculpeu-me si me, no enteneu, però bé, és, el té és un poc i la ràdio és un poc, és complicat, però vaig a intentar-ho. Val. Bon dia, bona vesprada a totes i tots. Parlar de diàleg amb una vida que batega és endinsar-se en un territori intensament humà, on la paraula no només descriu, sinó que travessa, sacseja i en molts moments fereix per a poder curar. Aquest poemari no és un conjunt de versos aïllats, sinó una travessia vital, un itinerari emocional que oscil·la constantment entre la llum i la foscor, entre la caiguda i la reconstrucció. Des dels primers poemes, la veu poètica es presenta com una consciència en diàleg en si mateix i en el món. Hi ha una clara voluntat d'autoconeixement, però no des d'una mirada complaent, sinó des d'una lucidesa que sovint incomoda. De fet, el mateix poeta ens adverteix que l'autoconeixement extrem pot fer mal a la llibertat de ser qui vols. Aquesta tensió entre saber-se i perdre's és una de les claus de lectura del llibre. Un dels grans eixos del poemari és la memòria, la infantesa, els pares, el poble, els temps passats que apareixen com un refugi però també com una ferida. Hi ha una evocació constant d'una edat daurada. Xiquets furtant melons, edat daurada. Que contrasta amb la duresa del present. Però aquesta memòria no és només nostàlgia, és també fonament, arrel, identitat col·lectiva. El poble, escrit en majúscula, esdevé un símbol de resistència i pertinença. En aquest sentit, la dimensió social i política travessa subtilment molts dels poemes. La veu lírica no es tanca en l'individualisme, sinó que s'obri a una consciència col·lectiva, una comunitat a la que furtarem l'esperança, però que continua lluitant. Així, el llibre articula una poètica de la resistència on l'esperança no és ingenuïtat, sinó acte de rebel·lia. Mai ens furtaran l'esperança. Un altre element fonamental és la relació amb el dolor. El poemari no l'esquiva, al contrari, el reivindica com a motor de transformació. El jo poètic afirma amb contundència que només a través del sofriment es pot accedir a una veritable comprensió de la bellesa i del coratge. Aquesta idea queda cristal·litzada en versos com: si no haguera viscut el dolor més dur, no creuria en la bellesa de l'orquídia. El dolor, per tant, no és final, sinó procés, una combustió necessària per a renàixer com un au fènix. Aquesta idea de renaixement connecta amb una altra gran força del llibre, la pulsió de vida. Malgrat la presència constant de l'amor, la pèrdua i el buit, hi ha una energia vital que travessa tots els poemes: el desig, el cos, la sexualitat i fins i tot el plaer més carnal apareixen com a afirmacions radicals de l'existència, versos intensos i desinhibits. Després de follar, endorfinats, és que ens sabem viu. Perdoneu-me. Després de follar, endorfinats, és que ens sabem vius. Trenquen en qualsevol intent d'idealització i situen el cos com a espai de veritat. Formalment, el llenguatge del poemari és ric, directe i carregat d'imatges poderoses, i trobem una combinació molt interessant de lirisme i cruesa, de metàfores delicades i expressions abruptes. Aquesta dualitat reforça el contingut. La bellesa conviu en la ferida, la llum en la foscor. A més, l'ús dels elements naturals, la mar, la pluja, el foc, la terra, construeix un univers simbòlic que connecta l'experiència individual amb una dimensió més universal i gairebé ancestral. També és destacable la presència del temps com a fil conductor, el temps que passa, que es perd, que transforma, el temps de la memòria i el temps de la ferida, els amics que se'n van pel túnel del temps, evidencien aquesta fugacitat i la inevitabilitat de la pèrdua. Però al mateix temps, el temps és també oportunitat de reconstrucció, de tornar a començar com les ones de la mar que no deixen mai de repetir-se. En definitiva, Diàleg amb una vida que batega és un llibre valent, valent perquè no amaga les contradiccions, perquè s'atreveix a mirar de cara el dolor, perquè reivindica el desig i la vida amb tota la seva intensitat. És un poemari que no busca agradar, sinó dir, no busca acomodar, sinó despertar, i potser és precisament això el que fa necessari, el que el fa necessari. En un món sovint anestesiat, aquests versos ens recorden que viure és bategar, i bategar implica sentir amb tota la seva bellesa i tota la seva duresa. Moltes gràcies. Uau! Lluís Vicent, uau! Després de Ciutat Sudari, i això no l'hem vist venir, eh? Això ha sigut de sorpresa. Remei, espera, al micro. Parla al micro, parla.
1: No me deixi tenir, però és que cada vegada que m'ha recordat molt a Estellers, sent tantes Estellers, aquesta pulsió de vida, aquesta necessitat de reivindicar el cos, el sexe, és una barreja de no sé, de ser viu amb tota la seva complexitat i part filosofia pura, pensament, sensibilitat, és una barreja. Va recordar aquestes paraules, que la visió que jo tinc també d'Estellers.
2: Jo tinc molta influència de Vicent Andrés Estellers. Sí, molt.
0: Molt. Parla al micro, és que no sé què li passa a ese micro.
2: Dos amants com dos.
1: Sí. Que es fixa en les cames, en les cames de l'altre, si és que és un motiu del cos de la dona.
2: Sí, bueno, és que hi ha dos pulsions. Hi ha dos pulsions de vida. La de Tànatos, l'amor, o la d'Eros. L'amor, el sexe, tu tries quina seguir, no? Jo i Estellers crec que també tenim les dos.
3: Sí, exactament. No va, no va aquest? No va, no se posa. Sí, va ser molt criticat, per uns literats estos tan
2: puxats
3: de to.
2: Però jo com Estellers odiem a la mort. No podem estimar-la, de cap de les maneres.
4: Ja. Una persona molt vital. Sí, és vida, és vida. Estos poemes veus vida i veus pensament, veus vida, veus cos, veus energia pura. Jo és que este títol m'encanta. Diàleg amb una vida que batega. És que és preciós. És que això ja t'ho diu tot, no? Que és... És que estem amb un diàleg continuat.
0: I fa de la parla valenciana, de la llengua, una llengua viva, que moltes vegades...
2: Sí, he intentat, per fidelitat i autoestima lingüística, utilitzar la variant occidental del català, sent el valencià. Però la qüestió, per exemple, és en compte d'escriure ocells, doncs escriure pardals. Amb tota la intenció, perquè no sé per què és menys poètic, no ho entenc, és una qüestió de fidelitat i autoestima lingüística.
4: És que hi ha gent que no saben que el valencià és un català occidental i que ahí hi ha una com pues molta ignorància. Hi ha molta ignorància.
0: I també tenim un poc és que hem après el valencià un poc a les escoles i ens ha faltat aquest viver a casa i al carrer, que la familiaritat amb l'idioma, perquè quan llegis un dels poemes, ara llegim amb algú de Lluís Vicent, estàs sentint l'idioma al peu de carrer, estàs vivint el valencià, no dels mitjans de comunicació, no de l'escola, no de...
2: Jo abogué per la paraula vida, sempre. No vull que una llengua de museu. Morto ahí para mirarse y en la autocomplanta. No, no sé res. Vius i menjant-se.
4: Ara hi ha una reivindicació a les vagues dels mestres que comencen dilluns pel tema de la llengua important, perquè és que es volen treure la llengua també, està claríssim. No s'importa perdre la llengua.
2: Molestem. La
4: sí.
2: Dreta no és que vulgui guanyar, vol eliminar-nos. Ja està. Que no nos estan.
0: També acabo de comprar el llibre, no he pogut, de veres que tinc molt d'interès en llegir-lo, però he vist que tens un pròleg de Maria Carme Arnau i Ors, també amiga nostra del programa.
2: Sí. Una gran poeta, primera divisió, ja major, consolidada, de Farà el Patriarca, una gran persona també.
0: Te fa costat al seu nivell, sí. Perquè Mari Carme porta una revista literària de filologia en valencià, de poesia en valencià, és una
4: un referent.
2: He sigut una sorpresa i una descoberta per ella, crec, i això m'ha fa la...
4: No, sí. Amb raó.
0: Sí, completament, és una gran autora i una veu imprescindible del panorama valencià actual, sí.
4: És que cal donar suport entre els literats o reconeguts a la gent que no és coneguda, doncs s'han de donar suport, i sobretot si és bona, perquè Lluís Vicent és molt bo.
0: Però estàs molt ben acompanyat, perquè quan estigueren a la presentació al Micalet de Ciutat Sudari, era Ciutat Sudari, també estaves acompanyat d'un professor de facultat.
2: Ciutat Sudari me va presentar Pepa Ueda, la intel·lectual Pepa Ueda.
0: Sí, però després, la que fereu després que aní jo al primer pis.
2: Mil nits per no dormir, estarà acompanyada de Francisco i Octavi Monsonís.
0: Mil nits per no dormir, el llibre de prosa, de contes.
2: Sí, de contes.
0: Molt bé. Quin era?
2: Mil nits per no dormir.
0: Sí, però és que t'acompanyaven.
2: Octavi Monsonís, que és escriptor i ha estat professor de català, i Josep Micó, que era el mateix.
0: Que era el teu professor d'institut, que segueu en contacte després de...
2: Fou el meu professor de tercer de COU.
0: Molt bé. És important, no?, que t'estés fent un nom dins del panorama de la intel·lectualitat i literari valencià.
2: No,
0: però t'està costant, però...
2: Sento un desconegut, a tots nivells. No, estic un poquet en l'ostracisme, l'elitisme poètic, on moltes vegades el poeta està en la seva torre de marfil i passa de tot.
0: Però...
2: No crec que estigui fent un lloquet, perquè sí que sap que he vist alguns moviments, com Jaume Pérez Montaner em va comprar un llibre, però no crec que estigui... Jo el reconeixement no el veig.
0: No vas?
2: No el veig.
0: Per què no llitges un llibre? Parlem un poc del llibre. El llibre és un recorregut per... Parla'ns un poc del llibre, presenta'ns tu.
2: Bueno, jo preferiria llegir un poema.
0: Endavant.
4: Molt bé.
0: Quin número?
2: El 3.
4: El 3.
2: Addicte a la intensitat, el cor s'alça del pit com un núvol clandestí de tendresa. A vegades m'excedeix el ser des que et sent. M'esdevinga jo mateix, pur i lliure, per damunt de fronteres i màscares que cauen. L'ànima, gaga i ala, travessa l'asfalt i la felicitat renilla, poltre despert en aquesta vorera sense judicis.
0: Prosa, vers lliure, perquè veiem vers lliure.
2: Sí, vers i rima lliure, com és la poesia contemporània avui dia, no? Sí.
0: Que si no sonaria potser massa antiga, no? Si la rima el que fa és que ara la poesia soni un poc antiga, d'altres estils. Molt bé. El llibre és de l'editorial 40.
2: És l'editorial valenciana que té la seva ahí en la... ahorita... Sí, ahorita 22, crec que és.
0: Sí. Molt bé, i està disponible per internet, imagine.
2: En llibreries.
0: En llibreries.
2: O acudint a mi, jo també faig la distribució.
0: Lluís Vicent està a totes les xarxes socials que pugueu imaginar. Està a Instagram, està a Facebook. Facebook estàs? Facebook. I és fàcilment trobable. I... molt bé.
4: Puc preguntar-te d'aquest poema que has llegit. Quines laboreres és el judici de la que et parles? En aquesta vorera sense judicis.
2: Una espècie de pensament i sentiment.
4: Que habites tu, solament tu.
2: On la llibertat mana, on no hi ha esquemes mentals rígids, on no hi ha idees prefixades, on hi ha empatia i amabilitat i entens les coses conforme te les diuen, no com les creus tu dintre del teu cap egocèntric. Això és una vorera sense judici.
4: La que tu habites o t'agradaria habitar?
2: Jo l'habite, sí. Intente sempre, en qualsevol persona, habitar-la. Soc humà, no soc perfecte, no soc un déu, però intente
4: habitar aquest espai.
2: La volta que parle en una persona, siga de la condició que siga, està en aquest estat.
4: I parles de màscares que cauen.
2: Bueno, per viure en societat tots ens posem una màscara. La màscara era, pues això, una màscara que es posaven els actors i actrius grecs de la Grècia Antiga per actuar en el teatre. Esta màscara ha derivat en la paraula persona. Hi ha un preu molt clar, molt, molt dur per ser tu mateix en societat, i és la solitud. Quan un ego xoca en un altre ego, no vol que sigues qui tu ets. Vol com aniquilar-te. Perquè existisca un, té que fracassar l'altre. I això en societat és de la mort, per almenys la societat capitalista a la que estem tots acostumats, acostumades, i que entra en la psique d'una manera brutal.
4: I per això cal tindre la màscara, per viure en aquesta societat?
2: La màscara serveix d'autoprotecció, però serveix també per enganyar, per falsejar. I no quan... deixa veure el real, la persona real que n'hi ha darrere la màscara.
4: I tu dius per damunt de fronteres i de màscares que cauen, te situes.
2: Continuo parlant de la llibertat. Una llibertat que és un crit intern, interior, salvatge, necessari.
0: Pues... pots llegir-nos un altre que...
2: Sí, el 36. Foc ràpid, roc que crema, rampell de cor, sol de mitjanit i també lluernes de naufragis. Temps sense treva, mugrons com descuida Déu. Nit tatuada, tot probable. T'estime com creença pagana, entre llençols bruts, fluïts i suors. No, no és perillós el roc, clar que és plaer pur. Només calen ànimes capaces de saber-se autogovernar.
0: És molt interessant recórrer el llibre. Gonzalo, tu vols preguntar-li alguna cosa? És molt interessant recórrer el llibre perquè passes per molts temes. Ja hem llegit en la introducció que el tema del poble és també un signe d'aquest llibre, no? Una temàtica. com veus el país? A més, construir un país, el 28 per exemple parla als pals més fèrtils, sols de terra i batès com badalls de mar, nits marcades per sorrar terrisser, amb aquestes mans intenta dibuixar el vent, silenciar brutalitats, retenir l'aigua que s'esmun. Amb elles construiré un país millor, acaronant pronòstics per la gent i la terra, testimoni de feina feta, mirant les mans abans que els ulls i l'ànima abans que el cos. Les mans abans que l'ús i l'ànima abans que el cos. Com veus el país al que te dirigixes, el que vols construir, el que està present en este poemari, el poble que està
2: dins? Aquest país pot ser perfectament el que fa la revolució a nivell, la revolució social a nivell global. Pot ser perfectament de dos o tres amics amb els que tens una intimitat sagrada, amb els que tens un secret enraonat que tots ho saben i tot és així, et volen, t'estimen, et respecten. Està clar que quan més gent fiem així, molt millor, més amabilitat en el món. El país pot ser el País Valencià, els Països Catalans, Europa, el món, tot.
0: Parles més d'una societat, d'un poble que...
2: Parle d'un estat mental. Una llibertat que en poesia és sinònim d'amor. Sempre.
0: Gonzalo, no?
5: No, jo aquesta vesprada no me llegit el llibre.
0: Parla al micro, per favor.
5: No, que no me llegit el llibre, que l'acabo de comprar.
0: Està fresquet, està fresquet.
2: Gonzalo sempre recolza els artistes locals. Sí, senyor.
5: Bueno.
2: Sempre, sempre. És un gran...
5: Mira, jo, diners per a fer això de veritat. Només agrair-te que continues amb la teua vocació, perquè n'hi ha moltes persones que amb el temps acabem molt cremades amb el tema de la vocació.
2: Yeah.
5: I sempre és d'agrair que hi haja gent coherent amb el seu pensament i el seu sentiment.
2: Bueno, cal...
5: I continuï endavant.
2: Gonzalo, cal saber començar de zero. Jo vull llegir un poema sobre això, el 46. Al rebost de la ciutat, al temple del poble, he alçat un alè dempeus, com si déus abundaren. Mude el dol clar com el sol, vese la galta de la vida, una primavera inassolible i curativa. Després, només la nostàlgia d'un futur utòpic em fa la llàgrima per bandera, per la joventut balafiada.
0: És una poesia també enigmàtica, no? Que deixa molt a la interpretació.
2: És humana, humanitària, intimista, no sé com dir-ho. Jo parlo a nivell social, però parlo des del punt d'origen, jo com a experiència vital.
0: Sí, però és completament...
2: És que jo no puc deslligar-me de mi mateix.
0: No. Estàs present en cada poema del llibre, no?
2: Seria un altre, no?
5: Cada vegada que escolto la paraula futur, quina por.
0: Mira, per això que dius, el 42. Mai ens furtaran l'esperança, somni dels sense veu, trens de pronòstics, corbella que cull fer, alfabet de futur, no? Perquè dius allò de futur. A l'avançala del coratge trobem llum per al món, esforç i dolor secular. Vet ací la resistència del poble.
2: Poble en majúscula, perquè allà ens referisc a la nació, al país. Al poble, en este cas... El català, però podria ser el senegalès, que està repartit en Gàmbia, també, val a dir-ho.
0: Molt bé, impressionant, que m'agrada molt. Digueres que estaves pendent d'anar a la Fira del Llibre, s'ha concretat alguna cosa? No s'ha concretat, perquè no, està molt res. Recent, no ha donat temps a entrar a enguany. Molt bé, molt bé.
4: Hi ha una cosa que te volia preguntar. Disculpeu que ja tinc que eixir un moment, que era una crida important. Hi ha una cosa que em sobta, perquè darrerament tots sabeu que estic passant per... porto un any i pico passant per moments difícils, i em costa que tu també has passat moments greus al llarg de la teua experiència vital, i em sobta veure que encara parles d'esperança. És que mai em furtarà l'esperança. És tan difícil mantenir una esperança quan un està tan dolgut en la vida i en tot.
2: Entenc l'esperança com una espècie de quasi fe religiosa.
4: Quasi, perdó?
2: Fe religiosa. Sense això...
4: I com ho fas?
2: Per a fer moltes coses.
4: Però com ho fas?
2: A vegades em pregué 2 tirs de cocaïna.
4: Joder, ahí sí que no, jo ahí no podria, no, però bueno.
2: No, bromes a banda, com faig? Pues intento fixar-me en coses, xicotetes coses, que sempre passo pel carrer i veig un nadó, un xiquet, una xiqueta que em mira als ulls. I jo li aguanto la mirada i li somric i em somriu. Només per això ja val la pena el dia.
4: Però és difícil fixar-se en això quan estàs...
2: Quan estàs fotut.
4: Quan estàs fotut, és que no veus. No veus.
2: Has de fixar-te, perquè això és curatiu, la poesia és curativa. Mira, vaig a llegir un altre poema, 52.
4: 52.
2: La ciutat, nua de festa, es despulla. I nous atxars forgen goig i dol. Refaig mots per al poble, amb dignitat, i la nit s'ompli d'orgasme i desig, i d'un trenc d'alba per saludar el teu cos, que desperta al vés d'un nou dia lliure.
4: És que és preciós.
0: Sí, sí.
4: És que no hi ha amargura, no hi ha patiment, és tot...
2: No, jo estic molt fart de victimisme, de traferits catalanoparlants, del discurs del lament. Jo això no vull per mi. Ni per ningú. El que no vull és per tu, no vull és per ningú. És una filosofia molt meua, molt de carrer, però útil.
4: És que llegir és, això és com respirar.
2: Això pretenc, que ajudi algú.
4: És com respirar.
2: Si no, seria una edició de vanitat. Clar.
4: Però no sempre has escrit així.
2: No sempre. Hi ha voltes que la foscor...
4: T'ha inundat. T'ha inundat.
2: Sí. Em sobrepassava. I l'únic que podia fer era vomitar. Bossar.
4: Podríem dir que per a tu és teràpia, no? Escriure.
2: És més que teràpia. Teràpia és anar al psicòleg que vaig. Però ja sé, ja teràpia que vaig.
4: També.
2: Però escriure és voler dir-li alguna cosa a algú. Comunicar. Comunicació, tot art és comunicació. Si no hi ha interlocutor...
4: No té sentit.
2: No hi ha comunicació, no hi ha missatge. Però afortunadament trobem oasis culturals o espais de llibertat on, com per exemple Radio Dissidència, on podem enraonar i compartir això.
4: Això és el poder de la paraula.
2: És el poder de la bondat, de la bonomia de la gent, de la meva gent.
4: Jo t'ho agraeix que xir-te en este moment, és això, és com si tingués un cert alè ahí.
5: Però és curiós perquè te dic clarament, jo diré, m'has curat aquesta estona. És a dir, la veritat és que em trobava mal físicament, però és escoltar i llegir això i té una llum, té una llum aquests versos.
2: Gràcies, és que la paraula és curativa.
5: Sí,
4: sí,
5: sí, no.
4: Sí.
5: Però...
2: No, necessitem molt poc.
5: Feia temps.
2: Necessitem molt poc, en realitat, per estar bé. Només un poquet de... És que empatia, que és la gran revolució que ens cal per fer en un món tan individualista i tan marcat per les superficialitats i les aparences, pues, dejar un poco de humanidad, empatía, de posarse en el lloc de l'altre y compasión. Compasión no cristiana, sino compasión de patir con l'altre y gaudir con l'altre. ¿No? Bueno, es algo pensar, en un sentido.
0: Donem la benvinguda a Neftalí, que ha plegat. Benvinguda.
2: Hola, Neftalí.
4: Hola.
6: Hola. Hola.
0: Continuem un poc amb la cultura. I què pots dir un poc del món cultural valencià? Perquè tenim molt recent el tema del Micalet, de l'expulsió de la companyia de teatre del Micalet, com que s'estan tancant espais, no? Que n'hi havia pocs i encara s'estan reduint. No?
2: Bueno, hi ha una gent que no li agrada que es cree, es parle, es pense en català, així a València. Aquesta gent crec que són uns grans haters, uns grans odiadors. El que passa és que estan al poder. Si no, no tindrien marge de maniobra, massa marge de maniobra, serien una minoria i no pedra en la sabata i alguna cosa. Després crec que fallem molt des de dins. Nosaltres no podem criminalitzar un artista o una persona per un error, perquè així no el fa país. Un error és un error i no torna a passar. No podem fixar-nos en certs clichés per fer d'allò norma legal i segregar gent segons si és pureta, si és lletra ferit català, o si és independentista català, o si és... No podem fer això, això és provincialisme. Som persones, som humans. I com humans no som perfectes. Però una persona, una mala persona pot fer una bondat en un moment donat i una bona persona pot fer una maldat en un moment donat. I això ho hauríem de tindre molt present de cara a vetar gent que pot ser molt vàlida. Si amb aquesta imaginació t'estàs perdent un munt de coses. Siga perquè és esquizofrènica, siga perquè té geni, siga perquè d'un color de pell blau, sigui el que sigui, no?
0: Molt bé. Pense que hem de continuar, no? Vols comentar alguna cosa per acomiadar-nos?
2: Sí, sí, un poema. L'últim poema, el 33. Solia parlar amb l'ànima, llavors lleugera, neta de pluja, innocent, núvol que passava al país de somnis. Ara comprenc la mar sense barques, cadires buides i el flabiol que sona de finestra en finestra i la voluntat popular. Despertar ve amb principis esquizoides i ja no em pensa en cru. L'autoconeixement extrem pot fer mal a la llibertat de ser qui vols. Hi havia pares sota la parra, xiquets furtant melons, edat daurada, rellotges oblidats, trencant el camp estèril. Tot ho valia per esdevenir poble, per ser sud, els cabells desfets i lliures, ben pur d'amor i un passat de tendresa que ha forjat la base per ser principi i futur, part d'una comunitat a la que furtaren l'esperança.
0: Wow. És que te copsa el cor i te fa pensar i però a la vez te polsa l'ànima, són les dues coses. Fes-nos alguna convocatòria que tingués ahí pendent.
2: Pues sí, mira, el 24 de maig, diumenge, a les 12 del matí.
0: Sí, sí, sí.
2: Vaig a presentar el poemari, presentació oficial a la Llar dels Somnis, que és un bar que està en Quart de Poblet.
0: La Llar dels Somnis.
2: En l'Horto, en Quart de Poblet, carrer Literato Azorín, número 8.
0: Molt bé.
2: A les 12, el 24 de maig.
0: És diumenge, se pot anar amb la família.
2: El metro el deixa al costadet. I m'ajuda a presentar-lo el gran cantautor i escriptor també, Toni Carrión.
0: Que volem portar-lo així, als micros. Està sí, José Vidal darrere d'ell, per veure si el aconseguís.
2: És un mític de València.
0: Molt bé. Molt bé, moltes gràcies per la teua tasca i pel teu art i per la teua cultura. I tens les portes obertes, ja ho saps, eres de la família.
2: Vosaltres el meu cor també, gràcies.
0: Continuem amb l'altre tema. Remei, vols dir alguna cosa que tens allí?
1: No, torno a veure la preocupació de Lluís per ser poble, la preocupació
4: del poble i sentir-se poble, no? És també una preocupació que tenia Estellers, no? És una altra cosa que trobe similar en tu, no? I bueno, la relació de l'experiència del poble, no? Ja havies pare sota la parra, és com un retrat, com un fotograma d'una situació de la vida, del record, sí, ja. del que has viscut de xicotet, tot en un moment donat, no? És sentir-se poble, no? I reivindicar el sentir-se poble i ser poble, no?
2: No sé. Rabiar com a poble.
4: I rabiar com a poble. I que el poble...
2: Una mala hòstia.
4: I que... I això, i un futur part d'una comunitat a la que li furtaren l'esperança. Tornem a parlar d'esperança, de la necessitat de que no es furten l'esperança.
2: Tornem a parlar de sud.
4: Eh?
2: Ni el sud ni el nord. Som sud, nosaltres som sud.
4: Sí.
2: Per guai, per arroi.
4: Bueno, jo comentaria més, però anem a llegir-lo.
0: Sí, sí.
4: I que hi ha molta aquí per...
0: Diàleg amb una vida que batega, de Lluís Vicent Banyuls, recomanable i molt curiós i molt interessant de llegir. Gràcies. Un consell i tornem amb una altra denúncia.
6: Escolta'ns, ens llancem a les ones d'una mar que a la teua vora vol arribar.
7: Palabra libre, espacio de atención y consulta psicológico. Nuevamente, en 2026, el Ateneo Libertari del Cabañal acoge la propuesta de José Rubio, psicólogo clínico, de abrir un espacio de atención psicológica gratuita por tiempo limitado. Horario, lunes y jueves de 10 a 12. Interesados, contactar en el correo electrónico rubioferrer56@gmail.com. Repito, rubioferrer56@gmail.com.
8: Hola, somos Radio La Disidencia. Si quieres contactar con nosotros, tenemos un email: ladisidenciaradio@gmail.com. Repito, ladisidenciaradio@gmail.com. ¡Te estamos esperando!
9: En todas las plantas de psiquiatría del Estado español se ata a las personas con correas.
10: Esta práctica causa sufrimiento, trauma, muertes.
9: Hay países donde está prohibida por ley.
10: La ONU califica la contención mecánica como tortura.
9: Hagamos de las contenciones algo del pasado.

0: pues desde la Feria Alternativa de Valencia os invito a todos a que escuchéis en el 104.9 FM Radio Malva para conocer cómo vivimos en Valencia.
1: Sí, porque el 22, 23 y 24 de mayo, el 22, 23 y 24 es la fira alternativa allí del Túria, entre el Pont de les Flors i el de la Peineta, i com sempre, com tots els anys, un espai autogestionat, un espai, un cap de setmana llarg per a la comunicació entre les entitats socials de la ciutat de València, entre els col·lectius autogestionats, l'artesania, el menjar vegà, ecologista i bio, i la festa. N'hi haurà concerts, n'hi haurà xerrades, és un espai obert i estarem ahí, la Ràdio Malva i nosaltres en el muntatge i desmuntatge. És el 22, 23 i 24 de maig al llit del Túria i esteu tots convidats i tots convidades en horari de matí i de vesprada. I res, tancar. Moltes gràcies i fins a la pròxima. Espera, espera.
2: Au. Hasta luego.
3: Hasta luego, hasta la próxima.
1: Un moment, sí.

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no ens seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. El patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge. En definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer. No a l'ampliació del MACBA.

0: Yo soy socia solidaria de Contrabanda FM, porque creo en la libertad de expresión y la practico.
1: Jo soc soci solidari de Contrabanda FM, perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
2: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.
3: Jo soc soci solidari de Contrabanda FM perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
4: Jo soc sòcia solidària de Contrabanda FM perquè l'autogestió de les ràdios lliures la fem entre totes.
5: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
6: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
5: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o al podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

0: Oients, tenim un missatge per a vosaltres. Ràdio Malva, la ràdio lliure dels pobles marítims de València, i tres persones necessiten la vostra ajuda.
1: El col·lectiu Lambda, associació LGTBI institucional de la ciutat de València, s'ha querellat contra una extraballadora, contra Ràdio Malva i dos integrants de Tufúria, un dels programes de la seva graella.
2: Per què? L'extraballadora va compartir en un episodi de Tufúria les seves experiències laborals i les d'altres companyes treballant per a Lambda, poc abans de que diversos casos de vulneració de drets laborals foren publicats en premsa.
3: Lambda ens demana 240.000 euros i ens denuncia per delictes que poden comportar entre 6 mesos a 2 anys de presó. Una altra volta està en joc la llibertat d'expressió dels mitjans de comunicació alternatius i de les persones que lluiten contra allò que les oprimeix. Necessitem suport per a que ens feu difusió a les vostres xarxes, en els vostres podcasts i programes, que us posicioneu públicament al nostre costat, que li ho conteu a qui penseu que li pot interessar.
0: I, especialment, necessitem diners, ja que hem de pagar al nostre equip jurídic possibles despeses judicials i multes en cas de condemna. Necessitarem tirar endavant i continuar difonent en el Ràdio Lliure.
3: Per a més informació o contacte, consulteu la web i xarxes de Ràdio Malva.
4: Ajuda'ns, maricona!

Hola, sóc l'Androide del Frente Sónico Futurista i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emetir. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir, perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i doncs formen part del sistema, diguem, no? I aquí doncs s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat, no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de la FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs, aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part del de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara estan, ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula i venga anuncios, i amb això que treuen? Doncs diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer ratlletes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al fin y al cabo lo que están representando supone, no a sí mismos o a sí misma, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades de diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que els mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxembrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista. Per tant, les ràdios lliures a tots els nivells representen salut per una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet ja ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que la FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin 4 mainstreams i 8.000 chupópteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupópteros. La mitologia bonica per nosaltres. Molta sort. I aquí ens teniu recolzant com es pot.

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no ens seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge, en definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer, no a l'ampliació del MACBA.

Rayet. Menja't el meu rap. Potser vaig borratxo, pinto i no tatxo, me van de matxos, me com unos nachos, jo no m'agatxo. Ai, ai, ai. La música, mira que és guai.

the need, but all day it's about you do, working class, the Britat can care and know, escarmentat. Jo estic fent el que havia somiat, des que et vaig conèixer no et puc treure del meu cap, estic ben enamorat, fuck, no puc evitar, enamorat del hip hop, 24/7 pensant en rap, check it.

908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no ens seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. El patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge, en definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer, no a l'ampliació del MACBA.

0: una llengua no es perd perquè qui no la sap no l'aprèn, sinó perquè qui la sap no la parla.
1: Itzegin!

però us fan les coses que són los que manen més. Ai, ara han fet un pla hidrològic que de lògic no té res. Només s'entén una cosa i és que algú traurà diners.

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o al podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o al podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

Diumenge, a Ràdio Contrabanda FM. 12 del migdia. Escarlata O'Hara. Programa musical sobre ska, reggae i altres ritmes jamaicans centrats en l'actualitat de l'escena a Catalunya. Repassa les darreres novetats discogràfiques que van apareixent. Notícies relacionades amb l'escena, anunci de concerts i altres events.

0: i és el soci solidari de Contrabanda FM. Perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
1: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.

0: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
1: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
2: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
3: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
2: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
3: Ens escoltem al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona o per internet a contrabanda.org.
4: Jo sóc soci de solidaritat, de solidari.
5: I voto en la porta.
4: I voto en la porta de solidaritat a Catalunya, no?
6: High technology complexes. Completed by our flourishing Caribbean office, Kingston, Jamaica. A comprehensive service in specialist services.
7: You

Hola, sóc l'Androide del Frente Sónico Futurista i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emetir. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir, perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i doncs formen part del sistema, diguem, no? I aquí doncs s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat, no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de la FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs, aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part diguem, de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula i venga anuncios, venga anuncios, venga anuncios i amb això que treuen? Pues diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer raietes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al fin y al cabo lo que están representando supone, no a sí mismos o a sí misma, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que els mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxambrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista. Per tant, les ràdios lliures, a tots els nivells, representen salut per a una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que l'FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin quatre mainstreams i 8.000 chupópteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupópteros. La mitologia bonica per nosaltres. Molta sort. I aquí ens teniu recolzant com es pot.

0: Oients, tenim un missatge per a vosaltres. Ràdio Malva, la ràdio lliure dels pobles marítims de València, i tres persones necessiten la vostra ajuda.
1: El col·lectiu Lambda, associació LGTBI institucional de la ciutat de València, s'ha querellat contra una extraballadora, contra Ràdio Malva i dos integrants de Tufúria, un dels programes de la seva graella.
2: Per què? L'extraballadora va compartir en un episodi de Tufúria les seves experiències laborals i les d'altres companyes treballant per a Lambda, poc abans de que diversos casos de vulneració de drets laborals foren publicats en premsa.
3: Lambda ens demana 240.000 euros i ens denuncia per delictes que poden comportar entre 6 mesos a 2 anys de presó. Una altra volta està en joc la llibertat d'expressió dels mitjans de comunicació alternatius i de les persones que lluiten contra allò que les oprimeix. Necessitem suport per a que ens feu difusió a les vostres xarxes, en els vostres podcasts i programes, que us posicioneu públicament al nostre costat, que li ho conteu a qui penseu que li pot interessar.
0: I, especialment, necessitem diners, ja que hem de pagar al nostre equip jurídic possibles despeses judicials i multes en cas de condemna. Necessitarem tirar endavant i continuar difonent en el Ràdio Lliure.
3: Per a més informació o contacte, consulteu la web i xarxes de Ràdio Malva.
4: Ajuda'ns, maricona!

0: es una novia. Menos.
1: Muchas gracias.
2: Gracias, muy agradecido. Y ahora me gustaría presentaros a una de esas razones por las que me alegra tener orejas. Maestro de la canción, genio de la guitarra, él es Kiku Pi de la Serra.
3: Hola, sóc la Sandroide, del Frente Sónico Futurista. I bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs, algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emitir. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir. Perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i doncs formen part del sistema, diguem, no? I aquí doncs s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat, no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de la FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs, aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part del de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara estan... Ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula i venga anuncios i amb això que treuen? Pues diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer ratlletes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al final el que estan representant supone, no a si mismos o a si misma, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades de diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que els mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxembrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista, per tant, les ràdios lliures a tots els nivells representen salut per una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que la FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin 4 mainstreams i 8.000 chupópteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupópteros. la mitologia bonica per nosaltres. Molta sort. I aquí ens teniu recolzant com es pot.

0: Yo soy socia solidaria de Contrabanda FM, porque creo en la libertad de expresión y la practico.
1: I és soci solidari de Contrabanda FM, perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
2: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.
3: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
4: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
5: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
6: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
5: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.

0: i és el soci solidari de Contrabanda FM. Perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
1: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.

0: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
1: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autogestió de les ràdios lliures la fem entre totes.
2: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
3: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
2: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
3: Ens escoltem al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona o per internet a contrabanda.org.
4: Jo sóc soci de solidaritat, de solidari.
5: I voto en la porta.
4: I voto en la porta de solidaritat amb Catalunya, no?

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no en seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat. Traficants de drets bàsics com és l'habitatge. En definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer. No a l'ampliació del MACBA.

right about you do, working class. De veritat que encara no és carmentat. Jo estic fent el que havia somiat. Des de que et vaig conèixer no et puc treure del meu cap. Estic ben enamorat, fuck, no puc evitar. Enamorat del hip hop 24/7 pensant en rap. Check it.